0: migdia amb Siopara Band, paella gegant i de vesprada tardeo amb l'energia de l'Explosion Fest. Tot per només 15 euros. Segona edició del Fira Fest. Vine, gaudix i viu la festa. Tickets a les falles Cris Rei, República Argentina i Plaça Elíptica. Col·labora l'Ajuntament de Gandia.
1: 97.9 Gandia.